Hem en Ràdio Santa Frica 96.7. Mos podeu trobar també en www.radiosantafrica.com. Gràcies.

Semplasius 96.7 Radio Santa Africa. Nos podes trobar també sus www.radiosantafrica.com. Aleu!